se me di confiant, no eren mas lliçons. Volia que nos criança, de tot la milla d'innocència, i na metges ditallada, temporal tal que està mainat.